ja guardant el cabaret. Era fa jo ni tenia moquet, com un pub culi com pool. El dueño és de Liverpool.